Jesus querido, Tu és o único caminho, Tu és a única verdade, Tu és a única vida, Tu és o único que perdoa, Tu